0: Comparega avui també la ministra per a la transició ecològica, Sara Jensen. En quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana tindrà avui un ascens notable de les temperatures màximes que aconseguirà valors pròxims als 30 graus. Tindrem cel poc nuvolós en general en tot el territori, encara que esta vesprada a l'interior de Castelló podria registrar-se ruixats dispersos. El vent bufarà fluix amb predomini de la component oest. Adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. Maribel Vilaplana ha negat en reiterades ocasions durant la seva intervenció en la Comissió d'Investigació de la Dana en el Congrés dels Diputats que rebera pressions per part del PP o des de presidència de la Generalitat sobre el que va ocórrer el dia de la riuada quan ella va estar durant diverses hores menjant en el restaurant El Ventorro amb l'expresident Carlos Mazón. La periodista ha manifestat el seu desig de que s'esclarisca

0: lo succedit i ha demanat a la comissió del Congrés que s'acull a la seva declaració en el jutjat de Catarroja perquè diu que no té res que aportar nou a la investigació. La vaga de metges ha iniciat avui per la seva banda la seva segona jornada d'esta setmana amb el suport del 80% segons el sindicat convocant, el SEMS, que a més ha convocat també per a demà dimecres manifestacions ací a València i a Alacant. Reclamen més personal facultatiu, millores laborals i professionals i menys sobrecàrrega assistencial. A més, el sindicat mèdic critica que la Conselleria de Sanitat diga que pràcticament no hi ha seguiment, però s'allarguen les llistes d'espera, mentre que des de Sanitat, de moment, no han oferit dades de participació. Aquest migdia, el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raül Mérida, està clausurant el punt d'apilament d'enderrocs procedents de les obres de reconstrucció en Aldaia. I a aquestes hores, les associacions d'empresaris i directives professionals de València celebren el lliurament dels guardons Dona i Dona al Jardí Botànic de València, una trobada que busca visibilitzar projectes socials impulsats per empreses de la Comunitat Valenciana. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Hola, Boro, ¿qué tal?
1: Hola. ¿Qué pasa por ahí?
0: Pues nada, aquí estamos.
1: De mañana ¿qué nos traes hoy? Ayer hablamos con el presidente del Seguidors, de más desde el Sis del Matí. Si no, pues, si ho diguem demà, demà ja quan ho diguem ja sabràs començar tot. Demà des de les 6 del matí fins que s'acabe. La 1 i mitja, 2 de la matinada, 3, da igual. I pues, molt recomendable, paraigües totes els que vagin per el matí, perquè si fa el dia que fa avui van a caure allí la calufa que pot fer, com tota la vida, paraigües, i els que vagin per la despareta, pues això, que vagin allí, van a repartir aigua, n'hi ha aigua per tot el món, o sigui que tal, n'hi han puesto per vendre pulseretes i vendre coses, com sempre fan els amics, els seguidors i maires, etc. I sobretot me di el president del Seguidors Seguir que, per favor, no anem a prohibir res, perquè moltes no podem prohibir res, la mare de Déu del poble no se pot prohibir, però aconsellar, per favor, que hi ha molta gent que quan passa per el manto, pues li passa estampetes, que me pareix molt bé, li passa pulseretes, però és que hi ha alguns que passen el mòbil per exemple i a vegades el mòbil s'enganxa en el manto, alguns passen el casco, alguns passen la casa per el manto, passen qualsevol cosa, entonces, que el manto val diners, no? Entonces, el manto al final és patrimoni també, que no, prohibir-ho no van a prohibir-ho, però sí que aconsellar que per favor, aquestes coses, pues home, que sé que hi ha molta devoció, però claro, passar el mòbil, passar un casco, les claus, jo què sé.
0: Un poquito de higiene, claro.
1: I el cotxe, bueno, vaig a passar el cotxe, perquè m'ho és hor, risqui, no, claro, no pots passar-ho tot per allí. Entonces, això és el que, no, ja no sé quién és que s'enganxa en el manto. Entonces,
0: claro, no, claro.
1: Ellos contentes tenen una estampeta, fora puedes comprar pulseretes que después les portes y tal, passar per el manto, que és molt bonico. Però més que tot és un consell. Però bueno, que vagin en calma des de les 6 del matí, que tal, que va fer, jo imagino que demà farà calor, i ja està paregüetes si vas per el matí, que tant minusvàlids com tal i qual té una entradeta per l'altre puesto, i a disfrutar del besamans, que no és l'últim acte de la Mare de Déu, perquè després falten els besamans de les falles. Tota la setmana que ve n'hi haurà més abans de les falles de medicina que estaran contant. Que Alacant inaugura, es comença avui a recibir ninots ja, avui i demà, i el divendres s'inaugura l'exposició de Alacant, estarem pendents, que avui n'hi ha assemblea de presidents, que serà llargueta, segur que sí. I jo estic encara no del còmic, vull parlar amb José Luis Moreno perquè me conti més coses de lo del còmic, que em pareix molt xulo, però sí que ens ha contat unes cosetes que, pues, que ens sentim ara, si te pareix, el consejal de Cultura.
2: Desde el Ayuntamiento de Valencia apostamos por una nueva actividad cultural. Se trata de una ruta del cómic, una ruta del tebeo que pretende recuperar ese género de la cultura popular que es el cómic y que consistirá en una serie de murales que reinterpretarán a personajes emblemáticos del cómic español y especialmente del valenciano. Esta ruta va a empezar en el barrio del Carmen, que es donde tenemos localizadas Badías Medianeras, que vamos a convertir

0: en un museo al aire libre, donde esos personajes conocidos por muchas generaciones van a ser los protagonistas, los personajes del cómic. Como he dicho, empezará alrededor del barrio del Carmen, que es donde se va a ubicar el centro del cómic, Michamont, y a partir de ahí queremos que siga creciendo por toda la ciudad. El objetivo, llevar la cultura popular a las calles y tener una gran ruta, un gran museo al aire libre para que todos los valencianos y la gente que nos visitan puedan disfrutar y conocer sobre todo la historia del cómic español y valenciano.
1: Pues eso, yo le envié una foto a José Luis, porque una se idea, están buscando, ¿no? Sí, claro. Pero que así, esta onda cero, un front y una gasolinera y realen una pared enorme.
2: Ay,
1: ¿no?
2: Sí, que decoren un poquito, tal, que den bueno, algo de vida.
1: Que si la gente está buscando, o si la chunta está buscando y algo tal, pues ya lo sabeu, pero que de momento ya tienen localizadas varias zonas de la ciudad, y me parece chulísimo todo eso. Es que me parece que es una idea muy chula, donarle un poco de vida, ¿no? Mm. Es una experiencia divulgativa. I van a marcar, per exemple, tres períodes, 1940, 1969, 70, 99 i 2000-2020. I l'objectiu és assegurar una visió històrica completa. Per això de les obres s'ha tingut igualment en compte la presència de l'autoria valenciana, de forma que entre un 30% i un 50% dels títols escollits corresponguen a autors i sèries produïdes en València, consolidant la ciutat com un centre neuràlgic del còmic. I així mateix s'ha garantit també la distribució equitativa dels autors i autores entre personatges masculins i femenins, etc. Per exemple, Arrugas, de Paco Roca, Están todas bien, de Ana Peñas, o la popular sèrie 13, Rue del Percebe, de Francisco Ibáñez. Són altres dels títols incluïts i cada mural contarà en la seva pròpia fitxa tècnica, accessible, en QR i tal. Quedarem a José Luis Moreno perquè mos ho conte, perquè em pareix una cosa superbonica. Al final és art, i perquè València també està molt involucrada en el món del còmic i volen fer que no siga sols de estos còmics que són antics, que siguen d'adults, que no siguen per als nanos i tal, i que tot el món entenga que València té una cultura també molt arraigada en el còmic, en lo de Pumbi, Capitán Trueno i tot això, no? I entonces va ser molt xulo, jo què sé, volen aquestes parets. Mira, o sigui, està ple de murals. Està ple de murals. Això que és cert que el meu poble, per exemple, està ple de murals. Sí, sí, està molt xulo. És veritat. I una altra cosa, mira.
2: A veure.
1: Que ve ya la clòxina. Ya podeu la entrada.
2: Que ve la clòxina. Sí, sonat com a cuento de terror.
1: La entrada
2: de
1: la clòxina. Ojo, cuidado, eh.
2: La entrada de la clòxina.
1: 4.000 racions de clòxines. El dissabte 23 de maig, en el Mercat del Cabanyal, de 11 a 2, ja ho saps.
2: Ai, que bo. Ala,
3: que bo.
2: La clòxina valenciana.
3: M'encanta el cartell, és lo més.
1: La clòxina valenciana. La clòxina valenciana té que ser una cançó de Rosita Mores, no?
2: Sí.
1: La clòxina valenciana. Vaig a buscar-ho si una cançó que sigui la clòxina valenciana.
2: Si no la fem.
1: És que sí, no n'hi ha res com vinxar clòxina valenciana.
2: Home, clar que sí. Ale, pues en això tanquem el programa, es queden ara més posts, després informatius i nosaltres tornem en Comunitat Valenciana en León a les 2:30. Adéu.

0: este cap de setmana, Bous en Apunt. Diumenge, des de la plaça de les Ventes, correguda amb Fortes, Víctor Hernández i David de Miranda. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
2: Centenars de professors de la Comunitat Valenciana concentrats a hores d'ara davant la Conselleria d'Educació. Bona vesprada. A les 2 està prevista que comenci aquesta tercera reunió entre els sindicats educatius i la Conselleria per a intentar arribar a un acord i desbloquejar la vaga indefinida. Els equips directius de tots els centres de la nostra comunitat amenacen amb una dimissió col·lectiva si la Conselleria no presenta una proposta seriosa i suficient. És el nostre tema de portada que contem junt a altres notícies que estan passant així a la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Setè dia de vaga educativa en la Comunitat Valenciana i la Conselleria ha convocat ara a les 2 de la vesprada, com es dèiem, una nova reunió negociadora amb els sindicats després de no arribar a un acord en la mesa que va tindre lloc ahir fins a altes hores de la matinada. Prèviament a este tercer encontre, els sindicats educatius estan des de la 1:30 concentrats a les portes de la Conselleria per a tornar a exigir que s'atenguen les seues reivindicacions. Estan acompanyats pel professorat. Allí està també la nostra companya Amparo Sánchez. Amparo, bona vesprada. Quin és l'ambient a hores d'ara que comencem a escoltar ja?
3: Bona vesprada, com podeu escoltar, a les portes de la Conselleria els ànims no decauen, encara que els professors que estan fent vaga reconeixen que la incertesa i la falta de detall de les propostes els està provocant ansietat. Un pols que qualifiquen de molt dur i que afirmen també estar

0: generant cert malestar entre companys de centre. Confien que avui pugui encarar-se i s'acord en benefici del sector educatiu. Així ens ho han contat.
1: Creguem que anit es començaren a el mínim que poden oferir, però d'acord, no? Perquè no n'hi ha res concret. Suficient no és, no només el sou, que tampoc és suficient. Però volem les ràtios, volem el valencià, volem les substitucions, no que un mestre d'AL o de PT pugui fer la substitució. Si damunt estem demanant més inclusió i ens van a llevar esos mestres per a fer la substitució, que quedem igual o pitjor.
2: Està sent molt duro, emocionalment és un pulso, no? I esperança també de que se resuelva pronto. Yo entiendo que los sindicatos están haciendo un trabajo brutal ahí y por eso estamos aquí también. Para darles apoyo.
0: Reiteren que arribar com més pront millor a un acord serà positiu. Com deien, centenars de professors estan a aquestes portes de la conselleria que a poc van plenant este recinte amb cartells, també amb xivits i amb tambors per animar als seus companys dels sindicats que diuen estan afrontant un pols i una negociació molt important per a ells.
3: Gràcies, Amparo. Estarem pendents del que passa ahir perquè després de més de 10 hores de reunió ahir entre els sindicats i la conselleria d'educació no se va arribar a un acord, que és el que esperem de l'encontre que començarà en pocs minuts ara a les 2. Núria Moreno.
4: Des de Comissions Obreres, la seva secretària general d'Educació, Txelo Baix, valora la proposta especialment en els punts en referència al salari i la llengua com a insuficient.
5: En el tema lingüístic, una provocació. No anem a donar cap suport a desenvolupar una llei que considerem nefasta. I per una altra banda, la proposta retributiva, que al principi no hi havia diners, després 75 euros, després 120 euros i ara mateix són 200, encara la considerem insuficient. Si volen, hi ha diners, que a més hauria de tindre una clàusula de revisió amb l'IPC.
4: Maite Tarazona, secretària del sector d'ensenyament d'UGT, també diu que en l'últim document que els han presentat queden molts punts per incloure.
6: Continuen sense estar complets. Trobem moltes coses per incloure. La UGT pensa que aquest document hauria sigut un bon document com a punt de partida, però no com a punt final. Per tant, esperem que avui pugui resoldre's el tema de les plantilles, ràtios, el tema de la inclusió, el tema del valencià.
3: I el Consell el que confia és en tancar un acord amb els docents. El seu portaveu, Miguel Barrachina, defensa l'última oferta plantejada a sindicats, un augment de 200 euros al mes en el complement autonòmic que s'aplicaria de manera progressiva. 75 euros en 2026, altres 75 en 2027 i 50 en 2028.
7: Los profesores y los maestros, de los cuales nos sentimos enormemente orgullosos, van a tener una de las retribuciones más altas de todo el país. Por tanto, me parece que ha sido un esfuerzo gigante.
3: I com els dèiem, els equips directius de centres educatius públics de la Comunitat Valenciana dimitiran de manera col·lectiva si la conselleria no presenta una proposta avui seriosa i suficient, així com compromisos verificables per acabar amb la vaga, mesura extrema que adoptarien en cas de no prosperar l'actual negociació.
4: Isabel Moreno és portaveu de l'Associació de Directors de Primària.
8: Que lluitem per nosaltres, creuar els dits per a que s'arribi a un bon acord. Nosaltres des de centres anem fent marxa a nivell de planificar la possible dimissió dels equips directius i la possibilitat de bloquejar tota la gestió dels centres mereix ser valorada i escoltada.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La periodista Maribel Vilaplana, que va compartir dinari sobre taula amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el dia de la Dana, ha negat en reiterades ocasions avui durant la seva intervenció en la comissió d'investigació que s'està desenvolupant en el Congrés, que rebera pressions per part del PP o des de presidència de la Generalitat sobre el que va ocórrer el dia de les inundacions.
4: Vilaplana ha deixat clar que no té res nou a portar respecte al que ja va dir en el jutjat de Catarroja, declaració a la que s'ha remès en tot moment.
10: És un any i mig duríssim. Jo no tinc cap càrrec polític, no tinc cap responsabilitat, ni vaig prendre cap decisió. No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada.
3: També s'està parlant de la Dana en la Comissió d'Investigació del Senat, on compareix a esta hora la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Agensen.
4: Enfront de les crítiques de PP i Vox per la gestió de l'executiu central, la vicepresidenta, que eixe 29 d'octubre era secretària d'Estat d'Energia, ha defensat la coordinació que va haver el dia de la tragèdia i els següents amb les operadores per a restablir els subministraments.
11: Tuve información constante sobre qué estaba ocurriendo y de los distintos operadores. Sí. Transporte, distribución, gas, estaciones de servicio para el restablecimiento, que le puedo indicar que en una semana todos los usuarios que se vieron afectados pudieron tener una situación.
3: I més protestes avui, la vaga de metges ha iniciat la segona jornada d'esta setmana amb un suport del 80%, segons el Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana. Per a demà dimecres han convocat manifestacions a València i a Alacant. Parlant de sanitat, l'Hospital Universitari de la Marina Baixa activa a partir d'avui un nou protocol que permetrà que les dones puguen estar acompanyades durant cesàries programades amb baix risc. Onda Cero, Marina Baixa, Ana Climent.
12: La mesura estarà condicionada a la situació clínica de cada pacient i a les condicions de seguretat de l'àrea quirúrgica. La informació s'oferirà en els centres de salut i es gestionarà en la setmana 35 de gestió. La cap de secció d'obstetrícia i ginecologia del Departament de la Salut, Mònica de Vera Gomis, destaca que l'objectiu és prioritzar el benestar en un moment que pot resultar estressant.
13: És important perquè genera mucha menos ansiedad, que eso hace que la paciente esté más tranquila, nos facilita el propio inicio de la lactancia materna, un momento muy importante en la vida de una paciente y una pareja.
12: Amb este nou protocol, l'Hospital Marina Baixa fa un pas més cap a una atenció més humana i pròxima.
3: Per cert que l'Ajuntament de Torrevieja preveu completar a la fi d'un guany després de l'estiu la retirada de gallines i pollastres que deambulen per seus carrers, una actuació que es troba ja en una fase avançada encara que no completada i resolta. I a nivell meteorològic, avui dimarts, és un punt d'inflexió perquè passarem de temperatures per davall del normal a valors més propis de l'estiu. Una massa d'aire saharià elevarà els termòmetres per damunt dels 30 graus amb vent de ponent. La previsió des d'Alacant amb Juan Carlos Fresneda.
14: Sí, de esta forma iremos dejando atrás la inestabilidad y el desplome térmico de los días previos para alcanzar temperaturas incluso por encima de los 30 grados. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
15: Está previsto que llegue una masa de aire muy cálida del norte de África, que será la protagonista del tiempo atmosférico durante gran parte de la semana.
14: Y atención, porque según AEMET, el viento de poniente puede dejarnos también las primeras noches tropicales en estas jornadas de calor intenso. Termómetros que no bajan de los 20 grados, dificultando así el descanso nocturno.
3: Sàpiguen també que la Guàrdia Civil ha detingut a Xàtiva dos homes com a presumptes autors d'un homicidi en grau de temptativa després d'efectuar 5 trets en la façana d'un habitatge de Real de Gandia. Una de les bales va impactar a l'interior de la casa. Arribem a les 2, adeu.
16: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
17: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No lo habíamos visto todo. Todavía no. Nunca habíamos visto a un expresidente del gobierno investigado por corrupción. Hasta hoy. El día en el que la Audiencia Nacional ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, primer presidente en democracia investigado por tráfico de influencias, posible blanqueo y por liderar supuestamente una organización criminal en el caso Plus Ultra, el rescate público de la aerolínea por 53 millones de euros. La causa que investiga si ese dinero del rescate fue una coartada para lavar fondos de procedencia ilícita. La sospecha del juez de la Audiencia Nacional, que ha citado a Zapatero el 2 de junio, es que el expresidente era el líder de una estructura estable, jerarquizada, de tráfico de influencias, que tenía una finalidad: obtener beneficios económicos mediante su intermediación, ejerciendo sus influencias ante instancias públicas en favor de terceros, como Plus Ultra, o en favor de la trama misma. La sospecha del juez es que en realidad el expresidente no hacía trabajos de consultoría para la empresa de su amigo Julio Martínez, sino que su trabajo consistía en verdad en conseguir favores, tratos, por los que se llevaba comisiones que canalizaba a través de personas de su entorno y de empresas, comisiones que habría camuflado simulando un trabajo de consultor. La dimensión completa de esta operación, que incluye registros de la UDEF en el despacho de Zapatero, a solo unos metros de la sede del PSOE o en la agencia de sus hijas, la dimensión es grave y muy profunda. Desde el momento en el que el juez considera a Zapatero presunto líder de una trama corrupta que usaba sociedades instrumentales, que simulaba documentación y que ocultaba el origen y el destino de fondos ilícitos.
18: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
17: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al martes. ¿Cómo están? 23 de marzo, Rodríguez Zapatero en Más de Uno defendió con Alsina que todo su patrimonio

0: Anem amb un tema amb molta actualitat, Andrea Gut. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, companya.
0: I és que en les últimes hores l'eina de pagament Bizum s'ha convertit en eixa protagonista d'actualitat, com deia, que a partir d'aquesta setmana ja no sol servirà per enviar diners als amics, també vol convertir-se en eixa nova forma de pagar als comerços.
1: Sí, a tu t'agrada utilitzar Bizum?
0: Sí, el gas té prou, sí, és molt còmode per atraure comptes en amics i tal.
1: Pues això t'agradarà, perquè ja ha fet el salt a aquests pagaments en comerços físics, en tendes, i entra de ple en competència amb Visa i amb Mastercard. El sistema que permetrà fer una transferència instantània als comerços es va activar oficialment ahir, 18 de maig, encara que la implantació serà gradual, poc a poc, i l'aplicació específica, que serà Bizum Pay, no arribarà a tots els usuaris fins al 1 de juny, ja direm com han d'instal·lar-la i tot això. Tot i això, este matí ja hem trobat un comerç de València que fa temps que permet pagar amb Bizum. És el cas d'aquesta papeleria.
2: Mira, nosotros sí que utilizamos el Bizum para los pagos. De momento lo estamos haciendo siempre a través del datáfono del banco que tenemos contratado. Entonces, mandamos una opción de compra a los clientes y pueden pagar a través de Bizum con la aplicación de su móvil. Lo que no tenemos es la opción de que ellos paguen a través de cómo hacemos los móviles personales. No pueden marcar nuestro número y hacer el Bizum, porque eso, al ser empresa, el banco nos ofreció esta otra posibilidad y lo vemos mucho mejor por todo el tema contable, todo el tema fiscal, y tampoco tenemos un límite de Bizums al mes, como sería si fuéramos con el Bizum personal. Entonces nos viene muy bien, porque nosotros vendemos a través de la web, vendemos mucho también a través de WhatsApp y de Instagram. Entonces es una forma muy rápida de que el cliente pueda hacernos el pago y tener ya todo el pedido cerrado. Normalmente aquí se paga sobre todo con tarjeta. Muchísima gente ya la lleva en el móvil o incluso en el smartwatch, y sobre todo pagan con tarjeta, pero efectivo lleva ya muy poca gente.
1: Doncs aquest nou servei permetrà pagar acostant el mòbil al datàfon, és a dir, com si pagarem amb la targeta del mòbil o amb la targeta, però serà una transferència directa al comerç. Per això la majoria estan a favor de la novetat. Tenim que dir que no serà, no ens n'anirem de la tenda sense pagar i ja ho deixarem per a després.
0: Clar, no, ja et faré el Bizum després, no, que això sol no passar en els amics.
1: No, tindrem que acostar el mòbil, no, i pagarem com si pagarem amb la targeta del mòbil. Clar. Serà el mateix, però mitjançant Bizum. Parlàvem també amb aquesta farmàcia de València, que encara no té el Bizum instal·lat, però que no tardarà en implementar-ho.
3: Aquí todavía no tenemos implantado el sistema de cobro, pero creo que no tardaremos demasiado, y me parece que es una buena manera de facilitar a la clientela el pago. Y también, yo también soy usuario en muchos comercios y creo que sería bueno también, y a mí me vendría bien muchas veces poder pagar así. Pues yo creo que la tarjeta implantada en el móvil es lo que hoy en día se ha impuesto y es lo más cómodo. En el Bizum creo que hay que trabajar un poquito, y en sacar la tarjeta también hay que poner el código PIN, y creo que lo más cómodo hoy en día es el tenerlo habilitado en el móvil.
1: I d'on ve tot això? Aquest canvi forma part d'una estratègia impulsada per Europa, pel Banc Central Europeu i la Iniciativa Europea de Pagaments, que busca crear una xarxa de pagament digital europea i reduir aquesta dependència que tenim sobre les grans multinacionals nord-americanes, no? El funcionament, com diem, serà molt senzill. L'usuari descarregarà el Bizum Pay, vincularà el seu compte bancari i podrà pagar només acostant el mòbil al terminal del comerç sense necessitat de targeta física, ni pins, ni res. I qui també ha volgut opinar sobre aquesta novetat han sigut les persones més majors, moltes de les quals encara veuen aquests sistemes de pagament un poc massa moderns, no? Massa llunyans. Això és el que ens contaven aquest matí en València Susi, Genoveva, Ángela i Carlos.
4: Me parece bien simplemente que ayuden a las personas mayores a que eso les valga para algo, que no se los pongan ahí de buenas a primeras y ya está. Eso hay que ayudar a que lo comprendan y que lo asimilen de alguna manera, ¿no? Y que también tenga la opción de pagar con dinero.
5: No, lo que más, en tarjeta, más que nada. Pero lo del Bizum, no sé, porque yo tengo ya 80 años y ya llega tarde a las cosas de los jóvenes.
1: ¿No tiene Bizum usted?
5: No. Y no sé si lo celebraré. No me entiendo yo mucho con las nuevas técnicas.
6: Siempre me gusta tener algo efectivo. Las tarjetas como el Bizum, es que el dinero se va volando así, ¿eh? Entonces hay que ir cuidadito, ¿eh? Con dinerito en efectivo. Pero el Bizum es cómodo y para, a veces, para los amigos. Oye, que te debo esto, y no tienes que ir a su casa y tal. Nos gastamos más con tarjeta. Yo creo que sí, ¿eh?
7: Que dejen todas las posibilidades. Efectivo,

0: La brújula Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Dimecres 20 de maig a les 5 de la vesprada és la data i hora que ha donat el determini la Conselleria d'Educació als sindicats docents per a comunicar si accepten signar o no l'últim document que han posat sobre la taula. Els sindicats consultaran amb els seus òrgans de decisió què fer sobre aquest text que manté la pujada salarial en 200 euros i ha retirat el punt sencer sobre el valencià. Bona vesprada és la notícia de portada, però hi ha més de l'actualitat regional. Al control tècnic està Isaac Sánchez. La Conselleria d'Educació ha presentat als sindicats docents una proposta que considera definitiva i els ha emplaçat a dir si l'accepten o no demà dimecres a les 5 de la vesprada. És el resultat de la nova reunió celebrada avui per la vesprada per a intentar desembossar un conflicte que manté activa la vaga indefinida del professorat des del passat 11 de maig. Carmen Ortí és la consellera d'Educació.
2: Este Consell ha complit. Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta, la més ambiciosa de la història. L'hem posat damunt la taula i hem intentat, per tots els medis, estem fent-ho, que els sindicats puguem valorar-la de manera positiva. És una inversió, com abans mai s'havia fet.
1: I què és el que diuen els sindicats? Des de l'STPB, que és el majoritari en l'ensenyança, el seu coordinador Marc Candela insisteix que necessiten temps per a consultar en assemblea. Mínim, diu, uns 2 dies. Res d'acudir demà de la per la vesprada amb respostes quan els han convocat a les 5.
3: Portem des del 25 de setembre demanant negociar tot això, doncs en gener van dir que sí, després en febrer van dir que en març van dir que en abril van dir que en tardor, i al final gràcies a aquesta mobilització tenim ara la negociació. Per tant, no és culpa nostra, i el que no podem fer ara és clavar-nos aquesta pressió quan han sigut ells és que no han volgut negociar en tot aquest temps. Doncs ara s'han d'esperar a que el professorat responga a aquesta última oferta definitiva, i fins que no passi això, l'STPB no dirà ni sí ni no.
1: Escoltem també a Txelo Baix de Comissions Obreres i a Maite de Tarazona d'UGT.
4: Les coses que s'han introduït, pues, encara tenen més ombres que llums. No n'hi ha clàusula de revisió de l'IPC, no han mogut la xifra d'augment salarial. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles, sobretot perquè ens arriba molta inquietud i demandes del professorat, que està cansat però al mateix temps vol tindre el seu reconeixement dins de lo que és un document tan important com este.
5: Sempre hem dit que ens pareixia un document de partida, no un document definitiu per assignar. Hem de reunir-nos amb el comitè de vaga, valorar, perquè no és una situació agradable per a ningú, mantindre esta vaga que ja portem molts dies.
1: Des del sindicat CESIF, el seu portaveu d'Educació, José Seco, creu que amb esta nova proposta de la conselleria tornen d'alguna manera a la casella d'eixida, però reconeix avanços.
6: Tiene una mejora fundamental que es una concreción mayor en el tema de la mejora de las plantillas. Firmamos un acuerdo, ese acuerdo el segundo año no se aplicó porque se denunció por parte de la Consellería y ahora tenemos el compromiso en este escrito de un calendario.
1: Per tant, de moment, la vaga indefinida continua i està prevista una reunió del comitè de vaga per a repensar el calendari previst d'accions. Entre les demandes que els sindicats, en la seva majoria, consideren fonamentals per a desbloquejar el conflicte, destaquen la reducció de les ràtios a les aules, el reforç de les plantilles docents i una millora de la proposta salarial. En esta última proposta hi ha alguna modificació respecte a l'anterior. Per exemple, es retira tot l'apartat relacionat amb el valencià i també s'elimina el pla de substitucions àgils en primària. L'oferta de pujada salarial dels 200 euros es manté i destaca com a novetat els exemples d'escoles infantils de primer cicle i les de formació professional semipresencial sobre una possible revisió de les ordres de plantilla i el compromís de fixar en un termini de 15 dies un calendari per a continuar les negociacions. Per cert, la Conselleria d'Educació ha xifrat el seguiment UI de la vaga de mitjana en un 17,63%. Mentrestant, els equips directius dels centres educatius públics de la Comunitat Valenciana confirmen que podrien dimitir de manera col·lectiva en cas de no prosperar l'actual negociació. Estimen que un de cada 6 equips podria donar eixe pas. Isabel Moreno, portaveu de l'Associació de Directors de Primària.
7: Que lluiten per nosaltres, creuar els dits per a que s'arribi a un bon acord. Nosaltres des de centres anem fent marxa a nivell de planificar la possible dimissió dels equips directius i la possibilitat de bloquejar tota la gestió dels centres mereix ser

0: valorada i escoltada.
1: Fer vida al carrer, les terrasses, baixar al parc, preferir l'horari d'estiu, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
2: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
3: La brújula Comunitat Valenciana.
4: Les autòpsies practicades als tres cadàvers trobats el dissabte en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores confirmen la principal línia de la investigació sobre el crim masclista. Onda Cero, Vega Baja, Esther Sánchez.
5: Es la conclusión del examen forense practicado a los cuerpos sin vida de Marisol, de 51 años, su hijo Alberto, de 24, y del guardia civil de 55, marido y padre de los anteriores que presuntamente los mató a disparos en dos habitaciones distintas antes de suicidarse con un tiro en la cabeza en otra estancia. Las autopsias se han realizado en el Instituto de Medicina Legal de Alicante. Se prevé que el juzgado de guardia número 3 de Orihuela, que se hizo cargo del caso, pueda inhibirse a favor de otro especializado en violencia de género. El crimen machista ha sido desde el principio la principal línea de investigación. Ha causado una honda consternación en Dolores, donde la familia era muy conocida. La pareja residía allí desde 1996. Marisol era monitora de autobús escolar.
4: Recorden, com sempre, aquest telèfon 077 d'ajuda a les víctimes de violència masclista. I acabem de conèixer que efectius de bombers han localitzat el cos d'un home sense vida en una zona rural als voltants del castell de Sagunt, en un punt sembla de difícil accés, pel que el cos ha sigut evacuat via aèria. Des del Consorci Provincial de Bombers de València no disposen de més dades sobre les circumstàncies d'esta defunció. Estarem, per tant, pendents de l'avanç de la investigació. I la periodista Maribel Vilaplana, que va compartir dinari sobre taula amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el dia de la tragèdia de la Dana, ha negat en reiterades ocasions durant la seva intervenció en la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats que rebera pressions per part del Partit Popular o des de Presidència de la Generalitat sobre el que va ocórrer el dia de les inundacions. Vilaplana ha deixat clar que no té res nou que aportar respecte al que ja va dir en el jutjat de Catarroja, declaració a la que s'ha remès en tot moment.
6: És un any i mig duríssim. Jo no tinc cap càrrec polític, no tinc cap responsabilitat, ni vaig prendre cap decisió. No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada.
4: També s'ha parlat de la Dana en la Comissió d'Investigació del Senat, on ha comparegut la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Ahagessen. Enfront de les crítiques del PP i Vox per la gestió de l'executiu central, la vicepresidenta, que aquest 29 d'octubre era secretària d'Estat d'Energia, ha defensat la coordinació que va haver el dia de la tragèdia i els següents amb les operadores per a restablir els subministraments.
7: Tuve información constante sobre qué estaba ocurriendo y de los distintos operadores. Transporte, distribución, gas, estaciones de servicio para el restablecimiento que le puedo indicar que en una semana todos los usuarios que se vieron afectados pudieron tener una situación.
4: Hi ha protestes també en el sector sanitari. La vaga de metges ha iniciat avui la seva segona jornada d'esta setmana amb un suport del 80%, segons el sindicat mèdic CESM Comunitat Valenciana. Per a demà dimecres s'han convocat manifestacions a València i Alacant. I l'Hospital Universitari Marina Baixa activa a partir d'avui un nou protocol que permetrà que les dones puguen estar acompanyades durant cesàries programades de baix risc. Onda Cero, Marina Baixa, Anna Climent.
8: La mesura estarà condicionada a la situació clínica de cada pacient i a les condicions de seguretat de l'àrea quirúrgica. La informació s'oferirà en els centres de salut i es gestionarà en la setmana 35 de gestió. La cap de secció d'obstetrícia i ginecologia del Departament de la Salut, Mònica de Vera Gomis, destaca que l'objectiu és prioritzar el benestar en un moment que pot resultar estressant.
9: És important perquè genera mucha menos ansiedad, que eso hace que la paciente esté más tranquila, nos facilita el propio inicio de la lactancia materna, un momento muy importante en la vida de una paciente y de una pareja.
8: A més de nou protocol, l'Hospital Marina Baixa fa un pas més cap a una atenció més humana i pròxima.
4: I escolten, això, l'Ajuntament de Torrevieja preveu completar a la fi d'este 2026, a la fi d'enguany, després de l'estiu, la retirada de galls, gallines i pollastres que deambulen habitualment pels carrers del municipi. Una actuació que es troba ja en una fase avançada, encara que no completament resolta. Ens ho conta Esther Sánchez.
5: La concejala de Protección Animal, Concha Sala, ha señalado a Europa Press que la recogida de estas aves se realiza de forma semanal, con medio centenar de ejemplares retirados la pasada semana, todo ello dentro de un contrato con una empresa especializada que tiene un año de plazo para ejecutar este servicio. La intervención

0: portes de l'Ajuntament de Borriana en la seva memòria. També des de l'Ajuntament informen que s'han suspès els actes previstos per al divendres 22 de maig amb motiu de la festivitat de la patrona dels funcionaris.
1: I continuem en pàgina de successos. La Guàrdia Civil ha detingut a Xàtiva a dos homes com a presumptes autors d'un homicidi en grau de tentativa després d'efectuar fins a 5 trets en la façana d'un habitatge de la localitat del Real de Gandia al juliol de 2025. Una de les bales va impactar a l'interior de la casa. I la Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a 5 persones, a dos de les quals s'ha ordenat ja el seu ingrés a la presó per la seva presumpta implicació en una zona... en una organització criminal dedicada al tràfic de drogues relacionada amb una partida de 1.400 quilos de cocaïna que va tindre lloc fa aproximadament 2 anys. I avui, de 9 de maig, el Palau de la Música celebra els 20 anys des de la nit del vi de la denominació d'origen protegida València. 32 cellers, varietats autòctones i el gran moment dels nostres vins. Ja saben, denominació d'origen protegida València, 32 cellers, varietats autòctones, són 20 anys ja deixant la seva petjada a València, a la Comunitat Valenciana i a la resta d'Espanya i del món. I ara ja sí, anem amb l'última hora de la informació esportiva. Ens la porta Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada.
2: Què tal, Núria? Bona vesprada.
1: Què hi ha per ahir, per la notícia esportiva? No sé si hi ha alguna coseta més que destaque sobre altres o no sé, conta'ns.
2: Bueno, encara estem a dimarts, ja tenim a tots els nostres equips de la Comunitat Valenciana preparant l'última jornada de Lliga des de cap de setmana, on el València, recordem, lluitarà per tornar a Europa, mentre que Llevant i Elx volen aconseguir la seva permanència a la primera divisió. I comencem per ahir, pel València i Llevant. Quines són les novetats als de Corberán i Castro? Sergi López, bona vesprada.
3: Què tal, Edu? Bona vesprada. Sessió de treball a la del València, pendents de Lucas Beltrán i d'Unai Núñez, que continuen amb la gestió de càrregues de cara al cap de setmana. Anem a veure si arriben. Va acaparant problemes Unai Núñez, i això vol dir que amb l'expulsió de Schomert, tot fa pensar que Pepe Lu tornaria al centre de la defensa amb Thierry com a titular en eixe lateral dretà. Primera sessió, la d'avui. L'equip torna demà al treball.
2: Gràcies, Sergi. Pel que fa al Villarreal, ha tingut aquest migdia el dinar de final de temporada. Víctor Fran, bona vesprada.
4: Què tal, Eduardo? Un acte ja tradicional en les últimes temporades que ha tingut lloc en un conegut restaurant del propi Estadi de la Ceràmica i on el planter ha pogut, entre altres, acomiadar-se de Marcelino, qui el diumenge dirà adeu a la seva segona etapa com a tècnic del Villarreal. El conjunt groguet, que el dijous torna a treballar, preparen i se partir davant de l'Atleti de Madrid, on busquen la tercera posició de la Lliga.
2: Gràcies, Víctor. I l'Elx, que es juga a la salvació este cap de setmana, instal·larà una gran pantalla per a veure el partit davant el Girona. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buena vesprada. El Girona-Elche, decisivo para la permanencia de este sábado a las 9 de la noche, se podrá ver en pantalla gigante en el centro del municipio ilicitano. El ayuntamiento ha confirmado que se instalará en la plaza de Baix, un partido en el que al Elche, para salvar la categoría, le valen 2 resultados, un empate o una victoria. En caso de derrota, habría que esperar una combinación de marcadores en los duelos de Getafe-Osasuna, Betis-Levante y Mallorca-Oviedo.
2: Gràcies, Felipe. I a l'Hèrcules, Blasic estarà de 2 a 3 mesos de baixa. David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Sandro Blasic, portero del Hèrcules, pasó ayer por el quirófano. De 2 a 3 meses de baja va a estar el portero en el dique seco por culpa de una lesión en la muñeca y después de ser intervenido por el doctor Luis Gutiérrez. En condiciones normales, Sandro Blasic se va a perder la pretemporada e incluso peligra alguna jornada en el inicio del próximo curso.
2: Gràcies, David. Això és acá, allà al món de l'esport, Núria.
1: Gràcies, Eduardo. Gràcies, companys d'Esports d'Onda Cero Comunitat Valenciana.
2: Adeu, Núria.
1: Adeu. I pel que fa a l'oratge, ja ho estaran notant, eixa pujada de temperatures amb valors més propis de l'estiu, i això que encara falta prop d'un mes. Un episodi que sembla que anirà més enllà del cap de setmana. Juan Carlos Fresneda.
7: Sí, de esta forma iremos dejando atrás la inestabilidad y el desplome térmico de los días previos para alcanzar temperaturas incluso por encima de los 30 grados. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
8: Está previsto que llegue una masa de aire muy cálida del norte de África, que será la protagonista del tiempo atmosférico durante gran parte de la semana.
7: La atención, porque según AEMET, el viento de poniente puede dejarnos también las primeras noches tropicales en estas jornadas de calor intenso. Termómetros que no bajan de los 20 grados grados, dificultando así el descanso nocturno.
1: I de cara a demà dimecres, segons la EMET,

0: l'emergència de la recuperació dels lesionats per tal de buscar-hi sa carambola europea este proper cap de setmana. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada, tot i que la setmana mira i de quina forma el bàsquet, no perdem de ullada el món del futbol, perquè sí, en la jornada 38 el València, que s'ha salvat en la 37, va lluitar en l'última per entrar en Europa. Pendents de dos futbolistes, Lucas Beltrán i Unai Núñez, amb gestió de càrregues en la sessió d'esta vesprada. Torna a treballar l'equip demà de matí amb l'expulsió de Schomert, que estarà al pròxim Mundial. Això vol dir que si no entra en la convocatòria Unai Núñez, serà Thierry el que ocupe ixe carril dret i serà per tant Pepe el que torna a formar en el centre de la defensa amb César Tàrrega. El Llevant ha treballat este matí amb dos noms propis damunt de la taula, el de Carlos Álvarez, que té complicat poder arribar al partit davant el Betis. Sí que estarà Víctor García i és fonamental que arribi, perquè es tracta d'un futbolista de banda i no va estar Roger Brugué, que va ser expulsat, recorda, en l'últim partit, el d'este cap de setmana davant el Mallorca. Per a la setmana mira i molt al bàsquet. Primera les celebracions en el dia d'ahir, quarta lliga consecutiva per a València Bàsquet. Parla la seua capitana, Queralt Casas.
2: Al final és veritat que ens estem una mica mal acostumant, bueno, ben acostumant, sembla ja fàcil, però bueno, és molt difícil. És molt difícil aconseguir-ho, però és més difícil mantenir-se. I jo crec que la clau és, bueno, tenir jugadores, a part de molt bones, amb molta ambició, molt competitives i sempre voler més. I pues, cada any un o dos títols, bé, ho firmem.
1: En una setmana on no podria ser d'altra manera, tot mira també a divendres. Aixa Final Four, aixa primer partit entre València Bàsquet i Real Madrid. Un partit, per cert, recordem, que podran disfrutar en la FM en el 90.9 a la província de València. Es podrà escoltar aixa radioestadio especial a nivell nacional que s'emet per a poder disfrutar d'aixa primer partit de l'Eurolliga. Esperem poder contar, com no, la victòria de València Bàsquet. Setmana d'Eurolliga, setmana de somiar en gran en bàsquet.
0: Gràcies, Sergi. I a la província de Castelló, el Villarreal ha tingut el tradicional dinar de final de temporada per al planter, cos tècnic, directius i patrocinadors via l'estadi de la Ceràmica. Tot abans del partit del proper diumenge, on davant de l'Atlético de Madrid es jugarà en la tercera posició de la taula i per a això sols els val guanyar. En joc l'orgull de pujar al pòdium de la Lliga i els també vora 100 milions d'euros que té de més i sa tercera posició a l'hora del repartiment dels drets televisius per als diferents clubs. Parla de totes aquestes circumstàncies Gerard Moreno.
3: Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Juguem aquí a casa, així que jo crec que tenim una oportunitat molt bona per acabar tercers. Evidentment, juguem contra un gran equip que també juga el mateix que nosaltres, però bueno, amb ganes, amb confiança de que també pues, ens ajudi la gent a guanyar aquest partit. I bueno, hem d'intentar jugar amb aquesta confiança que hem jugat durant la temporada. Al final tenim un gran objectiu, no?, que és acabar tercers. Així que nosaltres anem a per ell. Crec que també a la gent li fa il·lusió, no?, el poder acabar tercers com a nosaltres, que, bueno, que és el fi de festes. Nosaltres intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició.
0: En les últimes hores s'ha conegut que Logan Costa i Renato Veiga estaran en el Mundial representant a Cabo Verde i Portugal respectivament, com dies abans es va conèixer també que Nicolás Pepe estarà amb Costa de Marfil. I a més, en el Club Deportivo Castellón la mala notícia és la lesió del lateral dret Jeremy Mellot. El francès, futbolista intocable en els esquemes de Pablo Hernández, podria perdre's tot el que resta de temporada per una lesió muscular, fins i tot és dubtosa la seva presència per a un possible play-off d'ascens. I parlant del Mundial, els de la capital de la Plana han conegut avui també la convocatòria de Brian Cipenga per a jugar amb el Congo. El futbolista es perdrà el playoff mentre que el Club de la Plana negocia per a que puga estar present en l'últim partit de Lliga davant de l'Eibar. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Elx amb el compte enrere per la jornada decisiva per la permanència. Felipe Canals, bona vesprada.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Finalmente habrá pantalla gigante en el centro de Elche, en la plaza de Baix, junto al ayuntamiento, para poder ver el Girona-Elche de este sábado a las 9 de la noche en Montilivi, partido decisivo por la permanencia. A los de Sarabia le vale un empate y una victoria para salvarse automáticamente. En caso de derrota habría que esperar la carambola, pendiente de los resultados de los otros implicados en la lucha por la salvación, con los partidos Mallorca-Oviedo-Son-Mos, en la Cartuja el Betis-Levante y el Getafe Osasuna del Coliseum Alfonso Pérez. El Elche estará arropado por centenares de seguidores en Montilivi, aunque el Girona solo ha enviado 300 localidades al Martínez Valero a un precio de 30 euros. Aún así, muchos seguidores del Elche se desplazarán por su cuenta adquiriendo la entrada a través de la página web del Girona, que también ha anunciado que...

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: La Rafa Latorre.